0: Anacati de Soya.
1: Sant Isabel de Sant Clavera.
2: M'han Renat de Sant Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, lo que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta, i en Manu també, i en els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

Aquests són els nostres consells. Taques de mercromina. Aquesta típica taca de la roba en els nins la podem eliminar fregant amb aigua tònica. Repetiu l'operació fins que desaparegui i després rentau com de costum. Si se tracta d'una peça de roba blanca i en matelleixiu, el podeu emprar sense cap por.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagis passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Coneguem els nostres dites i refranys. Un clau treu l'altre clau. Vol dir que una dificultat resol una altra.

0: son la llama de fama. Bueno, Margarita, les poden atès, no?
1: Crit de Planes de Muro, Font de Loren i...
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Juan Andrés de Molinar.
1: Són de Margalí de i són de Moscari.
2: Una eina de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Banyeres en lluentor. Perquè si es mal de la banyera recuperi la seva brillantor, tan sols heu de fregar fort amb un poc de gasoil. Després, aclarir amb aigua freda. Funciona de meravella.

Coneguem les nostres dites i refranys. Si no t'agrada, no en mengis. L'ocasió per expressar la intenció d'executar alguna cosa maldament a una altra li sàpiga greu.

0: una rebaja de 100 euros.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capí de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...